0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 22 de maig, són 7:45 del matí. Catalunya tindrà pressupostos. A partir de les 9 d'aquest matí, el govern es reuneix en un Consell Executiu Extraordinari per aprovar els comptes i a les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament, Josep Rull, perquè comencin el seu tràmit parlamentari. L'objectiu és que entrin en vigor a principis de juliol, després d'aprovar-los a la cambra, ara sí, amb la majoria necessària assegurada amb el suport d'Esquerra i els comuns. Tot plegat en un dia en què també parlarem de Bad Bunny, que enceta la seva gira europea amb un concert avui i també demà al vespre al Palau Sant Jordi. Abans, però, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia Garcia.
2: Bon dia. Avui divendres pugen notablement les temperatures a Catalunya i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 24 graus de Tarragona, 27 a Barcelona, 31 graus a Girona i 36 graus a Lleida. Avui temps estable i ambient d'estiu, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: I com se circula aquesta hora a les carreteres? RAC Ferran Arandiga.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, en quant a cada moment no es registren incidències destacables. Parlem, però, de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ja trobem lentitud cap al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 ja des de Sant Quirze del Vallès, però també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Per retruc tenim congestió a la ronda de dalt fins a Benidens, en sentit sud, o també cap al Llobregat, a la ronda litoral fins a la Barceloneta des de Sant Adrià de Besòs. Al Llobregat, precisament, també tenim una entrada en direcció a la capital catalana amb retencions, amb cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei o la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Trobem també l'antídot en sentit nord des del Prat i Viladecans. Per últim, al Vallès també trobem cues a la AP7, sobretot amb intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Tarragona, i en direcció Girona, en sentit nord, al punt de Cerdanyola. També trobem retencions d'un quilòmetre en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern celebra aquest matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos. Serà la segona vegada en menys de 3 mesos que la consellera d'Economia, Alícia Romero, entra els comptes al Parlament perquè puguin iniciar la tramitació parlamentària. Aquest cop, Lorena Enns, amb els vots assegurats. Bon dia.
4: Bon dia, així és. El govern aprova a partir de les 9 del matí el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. Ho farà conscient que aquest cop hi ha aigua a la piscina després d'haver lligat els vots d'Esquerra i els comuns. Els comptes aterraran al Parlament cap a les 10 del matí de la mà de la consellera d'Economia, Alícia Romero. Un cop allà es desplaçarà fins al despatx d'audiències per entregar-li el projecte al president del Parlament, Josep Rull. Serà en aquest moment quan la mesa i la junta de portaveus s'hauran de reunir per admetre a tràmit el projecte de llei i per acordar-ne el calendari de la tramitació parlamentària. Acte seguit, la consellera se reunirà amb els grups parlamentaris i amb els membres de la Comissió d'Economia per traslladar-los les línies mestres del document i ara sí, Alícia Romero, cap a les 12 del migdia, compareixerà en roba de premsa a la Cambra Catalana per fer públics els detalls dels primers comptes públics del govern de Salvador Illa. L'objectiu és que puguin entrar en vigor a mitjans de juliol.
1: Com sentíem, els primers pressupostos del govern de Salvador Illa s'aprovaran amb el suport d'Esquerra i els comuns. Després que els de Jéssica Albiach hagin revalidat l'acord signat al febrer, això sí, amb mesures noves en habitatge i mobilitat, Clara Ontanyón.
5: Una bombolla d'oxigen a la segona part de la legislatura de Salvador Illa i el tret de sortida cap a una etapa d'estabilitat, com ho ha definit la consellera d'Economia, Alícia Romero. Jéssica Albiach, líder dels comuns, assegura que estaran amatents a que es compleixi allò pactat.
6: Els pressupostos que ens aportaran estabilitat, que mostren també una ambició de país.
7: No es tracta de la estabilitat del govern, això es tracta de donar resposta a les necessitats del país.
5: Entre les novetats més destacades, major inversió en habitatge, una llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i la creació d'un organisme per multar els qui no compleixen amb el topall del lloguer, entre d'altres. En el marc dels pressupostos, el govern també ha acordat destinar 250 milions d'euros a les entitats del tercer sector.
1: A El Parlament reclama el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració en assemblees de mestres en vaga. I el de la consellera d'Educació, Esther Niubó, també si no arriba a un acord amb la majoria sindical docent, Elena García.
8: Sí, a la dimissió de Paneque per Rodalies i ja suma la de Parlon i Trapero i la condicionada de Niubó. El president es garanteix l'estabilitat amb els pressupostos, però el govern es desgasta amb la conflictivitat social.

0: conseqüències polítiques.
1: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
2: L'operativo fue una chapuza, consellera.
3: És un escàndol.
4: No podem assegurar aquest gir de 180 graus.
2: Cal fer net.
5: I que ningú interpreti com un aval crític.
6: Amb l'aval del PSC, el Parlament reclama al govern la prohibició de l'espionatge policial a moviments socials i sindicats sense ordre judicial.
7: Tot plegat quan aquest migdia la consellera Niubó i els sindicats de docents tornen a reunir-se per intentar arribar a un acord després que per segon dia consecutiu ahir la reunió acabés sense consens. Els sindicats esperen una resposta al marc de negociació que van presentar Toni Conde.
8: Els sindicats convocants de les vagues van presentar una proposta en matèria de salaris que incorporava una pujada salarial de vora 500 euros als docents en els pròxims 4 anys i un augment inicial de 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva. El departament considera que els sindicats han de prioritzar perquè la proposta és massa costosa i van demanar temps fins avui per estudiar-la. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
9: Hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional.
8: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, espera una resposta concreta del departament a totes les qüestions, inclosos salaris.
10: I veurem com es desenvolupa el marc negociador i si això obre la possibilitat de continuar les negociacions en els propers dies o ja és un trencament total i absolut.
8: Ahir els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar de la reunió perquè no es va tractar el tema salarial com esperaven. Mantenen tot i això la voluntat de seguir negociant si a la reunió d'avui es parla de les demandes dels sindicats.
7: I en marxa la campanya de la Creu Roja per trobar famílies d'acollida per a infants que no poden viure en el seu nucli familiar. La campanya vol trencar amb estereotips i incloure també les famílies monoparentals. Marga Esparda.
11: A Catalunya, 260 infants d'entre 0 i 6 anys viuen temporalment en els CRAES, els Centres Residencials d'Acció Educativa de la Generalitat, a l'espera de poder tornar a casa seva o ser acollits per una família. Mentrestant, i quan són tan petits, es prioritza el poder trobar una família que els aculli. Però des de Creu Roja recorden que els estereotips no existeixen en aquests processos i no cal ser una família nuclear. L'Eloi té 35 anys i viu sol. Ell ara és una família monoparental amb un nen d'acollida.
12: Abans d'acollir tenia molts dubtes, no? Perquè al final, per molt que sí que es fa una formació i que pots escoltar molts testimonis o gent que te'n parla, la incertesa és tan present que fins que no ho vius no pots posar paraules a cada moment que es viu.
11: A Catalunya hi ha 871 famílies acollidores, però no s'arriba a cobrir les necessitats dels menors de 6 anys que encara viuen als centres residencials.
7: La Sagrada Família ultima els preparatius per a la missa que el papa presidirà i oficiarà des de la Basílica, un acte que finalitzarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist des de l'exterior. Hi assistiran els reis d'Espanya, autoritats espanyoles i europees i convidats i compromisos de l'arquebisbat i la Sagrada Família, a més d'entre 200 i 250 bisbes i cardenals, encara que també s'ha reservat espai dins i fora pels barcelonins. Dels 8.000 assistents, la meitat ho seran per invitació de les parròquies. La majoria, uns 3.000, podran seguir la missa des de l'exterior. El cost previst per l'organització de l'esdeveniment és de 3,2 milions d'euros. I avui s'espera que la vintena d'activistes catalans detinguts il·legalment per Israel tornin a Barcelona 5 dies després que la flotilla Global Sumut, carregada amb ajuda humanitària per a Gaza, fos segrestada per l'exèrcit hebreu. Des de l'organització denuncien que la violència per part de militars israelians contra els integrants de la flotilla ha augmentat respecte a fa 2 mesos. L'activista Adrià Plazas.
13: Els advocats van documentar dotzenes de participants amb sospites de costelles trencades i la consegüent dificultat per respirar. Els informes també van indicar l'ús freqüent de tàsers contra els participants, així com les lesions sofertes per l'ús de bales de goma durant la intercepció dels vaixells de la flotilla i el vaixell militar a què van ser transferits.
7: En esports, les jugadores del Barça ja són a Oslo, a punt per disputar demà la final de la Champions contra l'Olímpic de Lyon. Josep Cabel, bon dia.
14: Bon dia, bones notícies pel Barça femení, perquè hi van viatjar 23 jugadores, i entre elles tant Irene Paredes com també Caroline Graham-Hasse, la central aragonesa. Recordem que es va perdre la final de la Copa de la Reina la fa una setmana, petites molèsties físiques, però en principi està bé, tot i que durant tota la setmana se l'ha cuidat, i seria titular dissabte en aquesta finalíssima, l'eix de la defensa, juntament amb Mapi León. Una altra cosa és que pugui ser-ho Caroline Graham-Hansen després de quasi 3 setmanes fora dels terrenys de joc. Recordem que es va lesionar a l'adductor de la cuixa dreta en el partit de tornada de les semifinals al Camp Nou davant del Bayern de Múnich. En tot cas, ja és una molt bona notícia que Pere Romeu pugui disposar de totes dues jugadores. Per cert, que també va viatjar amb l'equip Laia Alexandri, que serà l'única baixa de cara a aquesta final. Aquesta tarda, tota l'activitat prèvia, a partir de 2:45, darrera sessió preparatòria a l'escenari del partit a l'Uleval Stadium i 3:15.

0: en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional.
1: Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que espera una resposta concreta del Departament a totes les qüestions, inclosos salaris.
2: I veurem doncs, com es desenvolupa el marc negociador i si això obre doncs, la possibilitat de continuar les negociacions en els propers dies o ja és un trencament total i absolut.
1: Ahir els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar de la reunió perquè no es va tractar el tema salarial com esperaven. Mantenen tot i això la voluntat de seguir negociant si a la reunió d'avui es parla de les demandes dels sindicats.
3: Canviem de qüestió. La Sagrada Família ultima els preparatius per la missa que el papa presidirà i oficiarà des de la Basílica, un acte que finalitzarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist des de l'exterior. El patronat del temple assegura que la visita de Lleó XIV no ha comportat despeses a l'organització. Maite Boada.
4: 3,2 milions d'euros finançats per patrocinadors i empreses col·laboradores és el cost previst per l'organització de l'esdeveniment, que forma part dels actes de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A la missa hi assistiran els reis d'Espanya, autoritats espanyoles i europees i convidats i compromisos de l'arcabisbat i la Sagrada Família, i entre 200 i 250 bisbes i cardenals, encara que també s'ha reservat espai a dins i a fora pels barcelonins. Dels 8.000 assistents, la meitat ho seran per invitar de les parròquies. La majoria, 3.000, podran seguir la missa des de l'exterior.
5: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies.
4: Hores d'ara es desconeix encara per on accedirà el Sant Pare al temple i també si al matí assistirà a l'ofrena floral en homenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí davant la seva tomba. Per cert, el patronat estima que sobre l'any 2028 ja es podrà pujar a la torre central, la més alta, la que es beneirà el 10 de juny i projectarà llum des dels seus quatre braços a partir d'aquesta data.
3: I avui estem pendents del retorn dels activistes de la flotilla Global Sumut a Barcelona, que podrien endarrerir-se fins demà dissabte després de ser detinguts per Israel quan navegaven cap a Gaza. Una vintena són catalans, Eloi Sadurní.
6: L'organització ha assenyalat d'altra banda que els 44 nacionals que tornaran a territori espanyol han rebut més violència per part dels militars israelians en comparació amb les detencions il·legals de les expedicions anteriors. Ho ha relatat amb informació de l'equip legal de la Global Sumut Flotilla a Israel, l'activista Adrià Plazas.
7: Els advocats van documentar dotzenes de participants amb sospites de costelles trencades i la consegüent dificultat per respirar. Els informes també van indicar l'ús freqüent de tàsers contra els participants, així com les lesions sofertes per l'ús de bales de goma durant la intercepció dels vaixells de la flotilla i el vaixell militar a què van ser transferits.
6: I ha exigit que la Unió Europea condemni els fets i apliqui sancions contra Israel després que diversos membres del govern de Tel Aviv hagin compartit imatges de maltractaments contra activistes de la flotilla.
3: En successos pendents de l'estat de salut de les quatre persones ferides en una col·lisió frontal entre dos cotxes ahir a la tarda a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els ferits són homes, tres d'ells es troben en estat crític i un en estat greu. Dos dels crítics continuen a l'Hospital de Bellvitge, un altre a la Vall d'Hebron i el greu a l'Hospital Mútua de Terrassa. L'accident es va produir a la carretera BB-2244 per motius que es desconeixen. Dues dotacions de bombers, sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat es van traslladar fins al lloc dels fets per socórrer les víctimes. I set veïns de tres habitatges del barri del Raval han passat aquesta nit fora de les seves cases tot després d'un incendi aquest dijous al carrer Nou de la Rambla. No hi ha hagut ferits. I per la mare de la pesta porcina africana, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha donat per fet que les restriccions al Parc Natural de Collserola es mantindran durant l'estiu. Amb tot, ha recordat que cal veure com modulen les restriccions al Departament d'Agricultura i les autoritats sanitàries i no ha descartat que es pugui adoptar alguna mesura, diu, més quirúrgica.
8: Som conscients que aquestes restriccions generen incomoditats, però són necessàries per protegir el medi natural, la fauna i, sobretot, el sector ramader.
3: En les últimes hores s'han detectat dos nous casos que eleven els positius a un total de 322. En esports, les jugadores del Barça ja són a Oslo a punt per disputar demà la final de la Champions contra l'Olympique de Lyon. Josep Capel, bon dia.
9: Bon dia, bones notícies pel Barça femení, perquè hi van viatjar 23 jugadores i entre elles tant Irene Paredes com també Caroline Graham-Hase, la central aragonesa. Recordem que es va perdre la final de la Copa de la Reina la fa una setmana, petites molèsties físiques, però en principi està bé, tot i que durant tota la setmana se l'ha cuidat i seria titular dissabte en aquesta finalíssima. L'eix de la defensa defensa juntament amb Mapi León. Una altra cosa és que pugui ser-ho Caroline Graham Hansen després de quasi 3 setmanes fora dels terrenys de joc. Recordem que es va lesionar a l'adductor de la cuixa dreta en el partit

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, passen uns segons de dos quarts de dues de la tarda. El govern ha aprovat aquest divendres els que seran els primers pressupostos de Salvador Illa. Tres mesos després i en el segon intent, llum verda en Consell Executiu Extraordinari a uns comptes que parteixen amb uns 50.000 milions d'euros, una despesa un 22% superior respecte als anteriors comptes aprovats el 2023. La despesa prevista és la mateixa que en el projecte de pressupostos fallit del passat mes de febrer, però amb la diferència que dues disposicions addicionals han permès al govern recol·locar els 4.600 milions que corresponen al pacte entre Esquerra i Comuns amb partides destinades a polítiques d'habitatge, salut i educació. Així ha traspassat la consellera d'Economia, Alícia Romero, el projecte de llei de pressupostos al president del Parlament, Josep Rull.
2: Degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells.
3: Perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament.
1: La mesa de la cambra admès a tràmit el projecte dels pressupostos. La previsió és que quedin convalidats al Parlament a principis de juliol amb el suport, com dèiem, d'Esquerra i Comuns. Des de Junts asseguren que aquests comptes no solucionen els problemes dels catalans, assegura el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, que són els mateixos pressupostos que ja es van presentar al febrer i, per tant, aquests mesos han estat una pèrdua de temps.
4: Resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests tres mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin les eleccions andaluses.
1: Finalitza així una setmana marcada a l'esfera política per les negociacions pressupostàries a tres bandes. Més enllà, però, dels pressupostos, l'actualitat d'aquest divendres 22 de maig passa per altres punts que ampliem tot seguit amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
5: Bona tarda.
1: Continua encallada.
5: La negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats, si bé continuen els contactes per acostar posicions. A aquesta hora, el govern, volem dir, ha posat una nova proposta sobre la taula. Ho està seguint la Laura Hurtado.
6: Bona tarda. Pel que fa a la qüestió salarial, no contempla incrementar més el complement específic, però sí crear-ne tres nous. Un per a tots els docents de centres de màxima complexitat, un pel treball de recerca i un altre per a les tutories. També preveu...
5: Sembla que no podem sentir a la nostra companya Laura Hurtado. Com dèiem, continua la mesa sectorial entre sindicats i el departament, en la qual el Departament d'Educació ha posat una nova proposta sobre la taula.
1: Gràcies, Anna. Sembla que teníem problemes amb aquesta connexió amb la nostra companya. I cop policial.
5: Els lladres que actuen a la xarxa d'autobusos de TMB, el treball conjunt dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona i Transports Metropolitans ha permès reduir en considerable aquests delictes, principalment furts, i detenir 85 multireincidents. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino.
7: He investigat a més de 130 persones i el número de detinguts des de la creació d'aquest equip conjunt d'investigació és de 85 persones detingudes.
1: I pagar amb Bizum a les botigues.
5: Bona rebuda del comerç català, la possibilitat de pagar amb aquest mètode a una botiga física. Ara bé, els comerciants temen que els bancs acabin cobrant comissió per l'ús d'aquesta aplicació amb 30 milions d'usuaris, com ha explicat el president de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilagrinyó.
8: Els bancs tampoc saben com ho faran, si farem a través de la majoria dels comerços serà a través del terminal de punt de venda, el TPV. Llavors és quan ens poden cobrar alguna comissió. Si ho fem a través d'una aplicació, doncs hauria de ser com fins ara el Bizum.
1: I devi tirar més fotos.
5: Bad Bunny aterra aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, on avui i demà oferirà el concert en el marc de la seva gira mundial, Devi tirar més fotos World Tour. El de Puerto Rico arrenca així la part europea d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Madrid amb 10 concerts.
1: Gràcies, Anna, moment per la informació de serveis. I comencem molt pendents de les carreteres perquè avui és divendres d'operació sortida i cap de setmana llarg per molts amb motiu de la segona Pasqua dilluns vinent, festiu a Barcelona. Un cap de setmana en el qual es preveuen que surtin de l'àrea metropolitana 600.000 vehicles, la major xifra en el que portem d'any. El Servei Català de Trànsit preveu congestió aquesta tarda a les carreteres, sobretot a la P7, i es recomana l'ús de la C32. Ramon Lamiel n'és el director.
9: L'objectiu principal d'aquest cap de setmana, a part de donar un millor nivell de servei a les autopistes, donar més seguretat i donar més fluïdesa al trànsit, és sobretot evitar qualsevol accident. Zero morts aquest cap de setmana llarg.
1: Doncs sapiguem quina és la situació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant i destacant que hi ha diversos trams de retencions a l'autopista AP7. Aturades ho sabem per Càmeres entre Mollet i Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. I també aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en sentit sud, en sentit Tarragona. Més endavant també hi ha lentitud en aquesta mateixa autopista AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats per un canut allà arran d'un accident, en aquest cas a la calçada en sentit nord, en sentit Barcelona. També acabem situats a la mateixa autopista AP7, on hi ha aturades entre Sal i Sant Gregori, en sentit nord, arran d'unes obres que ja no restringeixen calçada. Altres punts amb aturades són dels principals accessos a Barcelona, són la C-17, amb aturades entre Parets i Mollet del Vallès, i també de la zona del Vallès aturades a la C-58, entre Sant Quirze i Sabadell, en sentit Barcelona, i més endavant entre Montcarrer, Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment, això és el més destacat. Bona tarda.
1: I pendents també de les temperatures que continuen escalant. A EMET, Juan Carlos Piña.
11: Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures, que són significativament elevades per aquesta època de l'any, a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona, 24 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, amb núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar algun ruixat aïllat.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Avui posem el focus en la discapacitat física, que limita la mobilitat dels usuaris, però també pot estimular més la creativitat per buscar solucions als seus problemes. És el que passa a Speed Lleida, una entitat on busquen, a través de l'enginyeria, crear petites eines que milloren el seu dia a dia, com per exemple per poder obrir una porta o trastejar olles de la cuina. Formen part d'un programa europeu, el Rehab Lab, que pensa, dissenya i produeix prototips que els permeten, sobretot, guanyar en autonomia. Ha parlat amb ells la Joana Cendra.
12: Netejar-se les dents, obrir llaunes de conserva o consultar el mòbil. Són gestos quotidians que fem gairebé sense adonar-nos-en. Tanmateix, per les persones que tenen alguna discapacitat, qualsevol d'aquests moviments pot ser una dificultat afegida. El Gustavo Ramírez ens explica el seu cas.
13: Estoy en terapia por la necesidad que tengo de que me falta un brazo y pues que con las ideas mías y las ideas del terapeuta pues hemos creado un tipo de herramientas que me han servido a mí en el día a día.
12: Per exemple, no podia utilitzar ganivets ni moure olles. Ara, en canvi, sí que ho fa.
13: No es lo mismo tener la dificultad de tener que apoyarse en otra persona para sus necesidades que ahora yo poder hacer mis cosas solo.
12: El cas de la Laura Sarri és molt similar. No pot doblegar el seu colze i això li provoca dificultats per menjar de manera autònoma. Necessitava una forquilla amb una llargada especial.
14: Hi ha dues mesures que permeten que es pugui adaptar als diferents vitals que tenen cadascuna de les forquilles. Es van fer dues longituds diferents per veure quina s'adaptava més a la meva manera de flexionar el colze.
12: Ara, diu, pot menjar tota mena d'aliments sense por a atacar-se.
14: Qualsevol producte que es pugui personalitzar facilita i millora el dia a dia de les persones que tenim unes necessitats més específiques.
12: Són dos dels exemples del programa Rehab Lab d'Aspit, una entitat de Lleida que treballa per millorar la qualitat de vida i la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, dependència o altres situacions de vulnerabilitat. Gràcies a un programa europeu, dissenyen eines que milloren la vida dels usuaris, com ara pinces, plataformes o sistemes de subjecció, entre d'altres. A través de la xarxa comparteixen experiències amb tots els participants i així el producte que es dissenya a Ponent pot ser replicat a qualsevol país integrat al programa. La Laia Ribas és responsable del Servei d'Autonomia Personal d'Aspit Lleida.
15: Quan el producte està validat, la seva funcionalitat, no? En aquest procés de validació i d'ús del producte, es puja la fitxa tècnica, vale? I des de la xarxa europea poden validar aquest producte i posar-lo a disposició de la resta de persones de la xarxa.
12: Durant el primer any de funcionament del programa, Aspit ha atès 23 persones i ha fabricat 34 productes, 10 dels quals de nova creació. La resta ja formaven part del catàleg que comparteixen tots els participants. Dels 10 productes creats a Lleida, 7 han estat dissenyats per terapeutes ocupacionals, com ara la Chiara Gregori o el Néstor Pascual.
16: Com que nosaltres com a terapeutes podem fer una avaluació funcional de les capacitats de l'usuari, som els que coneixem quin tipus de producte l'usuari seria capaç de fer servir.
17: Hem fet, per exemple, un producte de suport per obrir la porta, llavors vam fer com una mena de ganxo que li donava el suport per poder sortir i entrar a casa de forma autònoma, que sense el producte necessitava el suport. Hem fet també com un adaptador per a la forquilla, per augmentar la llargada i amb una necessitat concreta per fer la pinça amb la mà. També hem fet similar un producte suport per al raspall de dents, per poder-lo agafar de forma autònoma. Hem fet també una plataforma rodant per utilitzar el telèfon.
12: Aquí jugué un paper clau l'associació Makers Lleida. Són enginyers, la majoria jubilats, que fa uns mesos van posar al servei d'Aspit el seu talent per fer possible les eines que requereixen d'un disseny o una ergonomia més complexa. L'Enric Cabello n'és membre.
18: Vam conèixer la gent d'Aspit i ens vam entendre de seguida. Ells tenien potser aquesta necessitat més tècnica de fer el prototipatge, de fer el que seria el disseny de productes més complexos, de materials més adequats. I aquí teníem els professionals i les ganes, i estem encantats d'haver obert aquest camí d'ajuda que hem estat capaços, d'alguna manera, els Makers Lleida, d'arribar a fer productes funcionals i que tenen una utilitat.
12: Treballa en equip per retornar a la societat el seu coneixement de manera totalment altruista. Ho explica un altre maker, el Santiago Seró.
19: Moltes vegades el que fem és, bueno, pues va, això, aquest objecte ja l'assumeixo jo, no? I vas desenvolupant. Però arriba un moment que dius, ostres, és que jo ja no sé donar-li més voltes, parles amb el Josep o parles amb un altre company, escolta, què et sembla a tu això? O a vegades tu preguntes, escolta, he fet això així que, ostres, és que no acabo. I una mica, a vegades ho posem en comú i anem resolent a vegades en comú una mica els problemes de disseny.
12: Perquè tota pedra fa paret, cada producte que necessiten els usuaris és un repte i cada repte una nova satisfacció perquè millora la vida de gent com el Gustavo o la Laura. What would you do if I sang
1: out of tune? Would you stand? Moment ara per la cultura. Després d'una dècada amb Emmanuel Gijón al capdavant, el Museu Picasso s'ha presentat avui a la seva nova directora, Rosario Peiró. Entre els seus principals reptes hi ha el de transformar la col·lecció, reconnectar amb el públic local, reforçar la investigació i aportar una mirada contemporània a l'obra de Picasso a través de la seva influència a Llatinoamèrica. Montse Soto.
20: Rosario Peiró era responsable fins ara de l'àrea de col·leccions del Museu Reina Sofia i vol afrontar el repte que el Museu Picasso reforci el seu lideratge en investigació, reforçar el vincle amb la ciutadania, mostrant una col·lecció viva en constant transformació, i ho vol fer a través de les adquisicions, presentant nova col·lecció el 2031.
21: Reforçar la col·lecció és part fonamental dels grans reptes d'aquesta nova direcció. Per això es tenen que activar les adquisicions, els depòsits i les donacions. Una feina que sé que és difícil, però no impossible, i a la que dedicaré molta il·lusió i, sobretot, tenacitat.
20: Des de Barcelona, la nova directora del Picasso assegura que també vol situar l'obra de l'artista malagueny al centre del discurs i superar les aproximacions biogràfiques reiteratives que també mitifiquen la figura i les lectures més centrades en el període de les primeres avantguardes. Una línia centrada en la seva obra a partir de la Segona Guerra Mundial i la seva influència a Llatinoamèrica, especialment a Guatemala, serà un dels eixos que promourà. I és que Sabartés, el secretari personal de Picasso, va viure a Guatemala fins a 3 dècades.
21: Parlar i ensenyar obra de Picasso a artistes fundamentals latinoamericans, a escriptors, a pensadors. És una línia que Sabartés estan donant per a parlar d'algo nou i que no s'ha fet en Barcelona.
20: La xarxa amb altres institucions i centres picassians també serà una de les seves prioritats en aquesta nova etapa de Rosario Peiró al capdavant del Museu Picasso.

Va venir a terra aquest vespre a Barcelona. L'estadi olímpic Lluís Companys donarà el tret de sortida a la seva gira europea, amb doblet avui i demà a la capital catalana, 10 dates a Madrid i un total de més de 600.000 entrades venudes, tot exaurit.

0: Digo que no, que mi estadía cerquita de ti ya se terminó, ya se terminó, ey.
1: Ens hem alceu de tirar més fotos que dona nom també al seu darrer disc i aquesta gira. Hem arribat al punt de 3:15 de la tarda. És moment per repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Margalluc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Esports.
2: A les portes d'un apassionant cap de setmana esportiu i especialment futbolístic, amb el Barça femení jugant demà a la final de la Champions a Oslo i esperant el seu quart títol en la màxima competició europea en la seva sisena final consecutiva, i a l'altra cara de la moneda, el Girona jugant-se la vida en un dramàtic últim partit de Lliga Montilivi contra l'Elx. I és que la final de la Champions serà a les 6 de la tarda de demà dissabte i a les 9 en horari unificat començarà la darrera jornada de Lliga, on el Girona només li val la victòria per no perdre la categoria contra l'Elx. Mentre tant, l'Espanyol jugant ara per fi un partit tranquil, després de mesos d'angoixa, ja salvat des del passat cap de setmana, tot i que, paradoxes de la vida, encara té una remota opció de competir a Europa la pròxima temporada, que passa per guanyar el seu partit a casa contra la Real Societat i esperar altres resultats, entre ells que el Barça guanya a València en el comiat del campió a Mestalla. Emoció assegurada. Comencem. I ho fem per la darrera hora dels equips catalans que juguen demà l'últim partit de Lliga amb roda de premsa aquest matí de Mitchell, també de Flick. Aquesta tarda serà la de Manolo González. El primer en parla ha estat Mitchell sobre el partit més important de la jornada, sens dubte, i un dels més dramàtics de la història d'un Girona que fa dos anys jugava la Champions i demà juga a un partit al descens a segona. Com estan les coses a Girona? Josep Guardiola, bona tarda.
3: Bona tarda, ha començat el compte enrere, se sent el tic-tac del rellotge, esperant que arribi demà a les 9 de la nit efectivament a Montilivi, en aquest, com deies tu, dramàtic partit. Mitchell, de moment, sap que pot comptar amb Abel Ruiz, Lemar, Hugo Rincón, Estuani, Francesc i Blin, que tenien diversos problemes físics i amb més o menys mesura, i infiltrats o no, com és el cas d'Estuani, de moment els tindrà tots a la convocatòria. Per afrontar aquest partit davant de l'Els, que com ja hem explicat al llarg de la setmana, és el pitjor visitant del campionat, només 7 punts de 54 possibles a camp rival aquesta temporada, i això sí, un Mitchell que té clar el que pot passar demà, però que sobretot confia i creu en els seus jugadors.
4: Jo crec molt en els meus jugadors, tenint clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només, no puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Doncs paraules i idees clares del tècnic, que sap que demà el tema futbolístic es pot barrejar també amb l'anímic i que, per tant, ha d'evitar que els seus jugadors al camp tinguin una sobreexcitació.
4: I el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No sobre citació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
1: Això deia Mitchell.
3: Les coses clares. Mm-hmm. Sí, les coses clares per al tècnic, que sap que demà l'estadi estarà absolutament ple, des de principi de setmana està absolutament tot envenut, i una premissa clara, el Girona, que es juga la vida, només li val la victòria, a l'Els, el seu rival, que també es juga la vida, li pot valdre fins i tot l'empat, i fins i tot hi hauria un quadruple empat que en cas de perdre també el afavoriria, però a ells ningú hi confia, per tant, uns amb l'empat en fan prou, els altres necessiten la victòria. Veurem al final què passa.
2: Guanyar o guanyar és l'únic que pot fer el Girona per quedar-se un any més a la primera divisió. Esperem que ho aconsegueixi. Gràcies, Josep, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I lluitant per evitar el descens estava l'Espanyol fins a la victòria de diumenge passat a Pamplona i després de mesos d'angoixa, però demà, paradoxes d'una competició molt igualada, a més de jugar per fi tranquil i amb el seu públic, encara té alguna remota opció de classificar-se per Europa. Jaume Riello, bona tarda.
5: Què tal, Marga? Bona tarda. Hi ha dos escenaris, de fet, que classificarien l'Espanyol per la Conference League en l'última plaça europea, tots dos passant per una victòria davant la Reial Societat, en el primer supòsit cal, a més, que el València no guanyi contra el Barça, que el Rayo no guanyi al camp de l'Alavés, que el Getafe perdi davant Osasuna i que l'Atlètic Club sumi els 3 punts a casa contra el Real Madrid. Molt complicat, però les opcions
2: premisses, no?
5: Existeixen. Segon supòsit, similar també al primer, que l'Espanyol evidentment guanyi contra la Reial Societat, que el València no sumia els 3 punts davant el Barça, una derrota del Rayo, aquí ja no valdria l'empat, i que també perdi el Getafe. En aquest cas hi hauria un empat a punts entre l'Espanyol i el Getafe, que també, Marc, estan empatats a l'average particular, així que hauríem d'anar al general, en el qual ara mateix els madrilenys tenen 5 gols d'avantatge respecte a l'Espanyol. Caldria, a més de tots aquests resultats que expliquem, que entre la victòria de l'Espanyol i la derrota del Getafe, els blanquiblaus donessin la volta a aquesta diferència de 5 gols. Complicat, però no impossible. En qualsevol cas, com deies, l'Espanyol arriba molt tranquil aquesta darrera jornada de Lliga amb la permanència a la butxaca. Edu Expósito, en roda de premsa, posava en valor la figura de l'entrenador, de Manolo González.
6: Yo creo que lo ha demostrado. Primero un ascenso, luego una permanencia. Con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser al final el que esté liderando este grupo.
5: Aquesta tarda, darrer entrenament a l'RCD Stadium, abans de rebre la Reial Societat, recordem, amb la baixa per sanció de Pol Lozano i amb el dubte de Cyril Engongue. També aquesta tarda, Marga, parlarà l'entrenador Manolo González.
2: Doncs l'escoltarem aquesta tarda. Gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I una de les premisses que necessita l'Espanyol en tot aquest sudoku que ens explicava el Jaume és que el Barça guanyi a València, perquè el conjunt té un punt més que els blanquiblaus. A més, tallar serà, doncs, l'adeu del campió, i fa una estona acabat la darrera roda de premsa prepartit d'aquesta temporada de Flick. Germán García, bona tarda.
7: Bona tarda, Marga. Sí, ha estat l'última roda de premsa prèvia a un partit oficial i ja marxaran a partir de demà al vespre de vacances fins al 13 de juliol, tal com ha dit el mateix Hansi Flick. Al final d'aquesta conferència de premsa, doncs, hi ha hagut una mena de celebració entre els mitjans de comunicació, en els que Hansi Flick ha parlat ja, diguéssim, en petit comitè. Doncs, entre altres coses, ha dit que no, la prioritat no són els dos centrals, que estan molt contents en Pau Cubarsí i en Gerard Martín, que la prioritat són dos davanters. Un hauria de ser, doncs, un estil golejador, evidentment, però que no sigui un nou fixe, sinó que sigui un nou mòbil que pugui sortir també de l'àrea, una mena com Dani Olmo, i que no marxarà ningú que no vulgui, que l'únic que ha demanat per marxar és Robert Lewandowski, que la resta, en principi, compta amb tots ells. De cara al partit de demà, avui no ha entrenat Jules Koundé, ha dit en conferència de premsa Hansi Flick que té uns petits problemes, que cal cuidar-lo i que, per tant, pensant en el Mundial, no el forçarà per al partit de demà, i les baixes segures, recordem que són Lamine Yamal i Fermín López. Veurem com arriben al partit de demà, perquè entre les festes que hi ha hagut durant tota la setmana passada i que avui, aquest vespre, sembla ser que més de la meitat de la plantilla anirà a veure el Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
2: Abans l'escoltàvem,
7: Sí, doncs sembla que més d'un anirà avui a veure'l, doncs ja veurem demà en quin talent afronten aquest partit a Mestalla contra el València. Anem a escoltar Hansi Flick parlant, això sí, de la motivació que té. Són dos anys en el Barça i dues lligues que ha guanyat, i que la seva motivació per guanyar la tercera continua intacta. L'escoltem.
8: 100% motivated. 100% positive about these things.
9: 100% motivat, 100% optimista sobre això. Sabem que haurem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir 3 lligues consecutives, però és un gran objectiu i anirem a per ell.
8: We go for that.
7: Doncs ja sabem quin és un dels objectius de la temporada que ve, no només la Champions, sinó també l'aconseguir la tercera lliga de l'era Hansi Flick.
2: Doncs això deia Flick, això és el que destaquem de l'aspecte esportiu, però abans hi ha hagut l'acte al torneig de golf tradicional de Koeman. Estava el president electe, Joan Laporta, i ha parlat d'algunes qüestions, Germà.
7: Sí, en efecte, com ja és tradicional, sempre que acaba el curs futbolístic, Koeman munta la seva Koeman Cup de golf a Sant Esteve de Sarroires, en el club de golf en Barcelona, i han estat presents, entre d'altres, doncs, Laporta, Masip, Julio Salinas, Víctor Muñoz, Jordi Villacampa, etc., ex-esportistes.

0: Nada.
1: Doncs això, que no guanyen absolutament res, i sobre si fitxarà o no el Barça, perquè ha parlat de la regla 1-1, sí. Diu que sí, que el Barça estarà dins d'aquesta regla, diu que el que no pensen fer és fitxar per fitxar. L'escoltem.
2: No se trata de hacer unos fichajes cara a la galería. Yo creo que culé ha entendido que tenemos un equipo muy potente, que tenemos unos líderes, unos liderazgos dentro del equipo que son ya de nivel mundial, que cambiar estos liderazgos yo creo que podría ser una equivocación. Lo que hay que reforzar el grupo. Y vaya, a mi entender, en ningún momento hemos hecho fichajes cara a la galería.
1: Doncs això és el que comentava avui Joan Laporta en la presentació de la Koeman Cup que s'està desenvolupant a Sant Esteve de Sesrovires.
3: Gràcies, bona tarda, Germà.
1: Bona tarda.
3: Parlant del Madrid, de les declaracions de Laporta, doncs cal dir que el Real Madrid encara la Lliga a casa serà, a més, contra l'Atlètic de Bilbao. El darrer partit d'Arbeloa ell mateix ho ha confirmat.
4: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid, suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
5: Sí.
3: Doncs així de clau ha dit que sí. Per tant, últim partit del tècnic del Real Madrid, Arbeloa, per cert, que Enrique Riquelme ha confirmat que es presentarà a les eleccions del Real Madrid. I també s'ha confirmat l'adeu de Pep Guardiola del City després de 10 exitosos anys a Manchester. I anem ara cap a Oslo, perquè el plat fort de la jornada de demà serà la final de la Champions femenina, que jugarà al Barça, on ja s'ha entrenat l'equip a Oslo. Va arribar ahir a la capital noruega i s'enfrontarà un vell conegut d'Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez. També Oslo es troba el nostre enviat especial, Josep Capel, bona tarda.
6: Bona tarda, sí, i l'equip està acabant de dinar a la mateixa a l'hotel de concentració. Aquest mateix matí han tingut les xerrades tècniques i tàctiques i aquesta tarda tota l'activitat prèvia a partir de 3:45, roda de premsa tant del tècnic Pere Romeu com també d'Alexia Putellas i de Caroline Graham Hansen, i a partir de 4:45 de darrera sessió preparatòria haurem d'estar atents tant a Irene Paredes com a Hansen, que van entrar finalment a la llista de convocades. En principi Irene hauria de ser titular, ja veurem si ho és Caroline Graham Hansen, que jugarà per cert demà a l'estadi que està en el barri on ella mateixa es va criar. I també hi tan a bon matí que continuen petites molèsties després l'operació i es dubta de cara a aquest 11 titular. Respecte al Lió, també farà tota l'activitat aquesta tarda a partir de les 6, la roda de premsa de Jonathan Giral decidiu un parell de jugadores i també la darrera sessió preparatòria. Per cert, parlàveu fa un moment de Joan Laporta, està previst que arribi demà per presenciar el partit, i abans Rafa Juste ho farà aquesta mateixa tarda, ja que a partir de 7:45 hi haurà el sopar oficial de la UEFA.
3: Doncs estarem molt pendents de l'activitat del Barça aquesta tarda a Oslo. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: I escoltem ara Eva Pajor en declaracions que li va fer el nostre company Josep Capel, parlant que no estan gaire acostumades, però aquest partit no són estrictament favorites.
7: Para mí siempre es... Es un partido siempre half-half, y esto, este final es también porque Lyon es también equipo con mucha calidad y es un equipo muy bien, y, pero queremos en nuestro equipo, queremos que hacemos estos días, esta temporada, y estamos muy, muy preparada para este final.
3: Doncs a les 6 de la tarda demà aquesta gran final a Oslo. I en futbol sala el Barça juga a partir de demà a Càceres la final 4 de la Copa del Rei. Jorge Agüero, bona tarda.
8: Bona tarda, Marga, i és la possibilitat de tornar a guanyar un títol gairebé 3 anys després. Aquest cap de setmana, pavelló multiusos de Càceres, serà tot entre demà dissabte i diumenge. Demà les semifinals a les 12 del migdia, Cartagena contra Valdepeñas, i a les 4 de la tarda el Barça enfrontant-se a Jaén. Tots quatre equips doncs volen agafar el relleu del Movistar Inter, el campió de l'any passat. Per aquest motiu, per aquesta sequera de títols, Javi Rodríguez, el tècnic, parlava de, com a mínim, ficar-se en la final de diumenge.
9: Yo creo que el Barcelona tiene que estar en todas las finales. Creo que es un reto que nos tenemos que marcar siempre. Luego, a un partido la puedes ganar o la puedes perder, pero creo que se merece estar en todas las finales, o debe estar, exigirse meterse en las finales. Luego, en un playoff es diferente, son 3 partidos, son 5 partidos, bueno, tienen margen de error, ¿no? Pero creo que ese es el... Si nos metemos y analizamos eso bien, bien, bien, de meternos siempre en las finales y nos exigimos eso, creo que tenemos mucho ganas.
8: Ja dic, de moment, les semis demà, 12 del migdia, Cartagena, Valdepeñas, 4 de la tarda, Barça, Jaén, tota aquesta Copa del Rei, la veurem per Teledeporte.
3: Doncs la seguirem de prop. Gràcies, bona tarda.
8: Fins ara.
3: I avui també tenim partits de la 29a i penúltima jornada de la Lliga sobre el d'handbol. A les 9, el Barça ja campió, s'enfronta al 5è classificat, el Torrelavega, i a la mateixa hora, Bidasoa, 3è classificat contra el Granollers, que és 4, l'equip ballassà encara podria acabar com a subcampió de Lliga. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Es sonido en directo desde el Museo Reina Sofía de Madrid, en el escenario ahora mismo. Están tocando Queralt Lahoz, también La Tania. Por delante, 9 horas más de conciertos hasta las 11 de la noche. Hay programadas una veintena de actuaciones. La entrada es libre hasta completar aforo. Si no pueden acudir, ya lo saben, lo pueden seguir a través de la emisión habitual de Radio 3, también en streaming en la web, en la app de Radio 3 y también en RTV Play.
1: Y también mucha información en los deportes. Dos despedidas ilustres en dos de los banquillos más potentes de Europa. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esta mañana Pep Guardiola, que acaba de anunciar que no seguirá al frente del Manchester City.
3: What a time we have had together.
4: Qué bien lo hemos pasado. No preguntéis por las razones.
2: Y casi al mismo tiempo, rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, en la que ha confirmado que no va a seguir en el banquillo del Real Madrid.
5: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa.
2: Bueno, así llega la última jornada de Liga en Primera División, con horario unificado para 9 partidos, donde se deciden las 2 plazas de Europa League y Conference y las 2 plazas de descenso que nos quedan por determinar. Todo mañana sábado a las 9 de la noche. Además, en Atenas, semifinales de la Final Four de la Euroliga de Baloncesto, a las 5 Olympiacos Fenerbahce, a las 8 Real Madrid Valencia Basket, la veteranía del Real Madrid, 11 títulos ante la juventud de los valencianos, primera vez que acuden a una fase final.
1: Pues más y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
6: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
7: Bona tarda. Catalunya tindrà pressupostos. El govern ha aprovat els comptes d'aquest divendres en Consell Executiu Extraordinari, 50.000 milions d'euros, amb una despesa un 22% superior respecte als anteriors aprovats el 2023. Així ha presentat la consellera d'Economia, Alícia Romero, el projecte de llei dels pressupostos al president del Parlament, Josep Rull.
8: Degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells.
9: Perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament.
7: Culmina així una setmana de negociacions a 3 bandes entre PSC, amb Esquerra i Comuns. 3 mesos després, i en el segon intent, l'executiu del PSC s'assegura així els vots necessaris per convalidar els comptes al Parlament, previsiblement a principis de juliol. Seran els primers pressupostos de Salvador Illa. De seguida ho ampliarem. Abans, però, repassem la situació a les carreteres. Avui és jornada d'operació sortida per un cap de setmana llarg. Servei Català de Trànsit, situació a aquesta hora. Fins ara, aquí. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencen situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha retencions en els sentits de la circulació, en sentit nord, arran d'un accident ja retirat. I per mobilitat destaquem que hi ha aturades des de l'altura de Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. També destaquem d'aquesta autopista P7 molta intensitat a la zona de Barberà del Vallès en el seu sentit de la circulació i dels accessos del Vallès. També hem de destacar aturades a la C-17 entre Parets i Mollet en sentit Barcelona i a la C-58 amb aturades a l'altura de Ripollet en sentit nord i més endavant entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat per accedir a la capital catalana. També acabarem situats a la Ronda Adal, on hi ha una situació viària força complicada amb retencions entre Pedralbes i la zona d'Horta en els dos sentits de la circulació. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
7: I la previsió del temps, a Emer, Juan Carlos Piña.
11: Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures, que són significativament elevades per aquesta època de l'any, a la depressió central de Lleida. Arribarem a màximes de 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 27 a Barcelona, 24 a Tarragona. Per altra banda, tenim un dia d'ambient assolellat, amb núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar algun ruixat aïllat.
6: Edició migdia. Mireia Moreno.
7: El govern ha aprovat aquest divendres els que seran els primers pressupostos de Salvador Illa. 3 mesos després, i en un segon intent, llum verda en Consell Executiu Extraordinari aquest divendres a uns comptes que parteixen amb 50.000 milions d'euros, una despesa un 22% superior respecte als anteriors. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
12: Sí, bona tarda. La despesa prevista és la mateixa que en el projecte de pressupostos fallit del febrer, perquè en aquell projecte el govern ja s'havia guardat 900 milions d'euros a un calaix per destinar-los a les partides pactades amb Esquerra i els Comuns. El total de la despesa pressupostada, l'executiu ha previst 4.600 milions fins al 2030 pels acords amb els socis. Alícia Romero.
8: S'han compromès a votar tot el pressupost. Aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades.
12: Es tracta, però, d'un pressupost viu. Segons defensa Romero, les partides no estan tancades i si, per exemple, s'arribés a un acord amb els docents, l'executiu podria modificar-les. Uns comptes amb els quals Salvador Illa podrà imposar el seu propi segell un cop quedin aprovats previsiblement a principis de juliol. Josep Rull, president del Parlament.
13: Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
12: Tot i que el govern ja disposa dels 68 vots necessaris perquè tirin endavant, els grups tenen ara 10 dies naturals per presentar esmenes al projecte. La setmana vinent els consellers començaran a desfilar per explicar les partides corresponents dels seus departaments.
7: Gràcies, Lorena, des del Parlament. I Esquerra i Comuns preveuen que aquests seran els únics comptes de la legislatura. Una oportunitat, diuen, per atendre i apujar els salaris dels mestres. Sentim Jessica Albiach dels Comuns a Ràdio 4 i Jordi Albert d'Esquerra.
14: La consellera d'Economia, l'Alicia Romero, quan parlava amb vostè, i va dir el pressupost és viu i en principi n'hi ha marge. Mm-hmm. Per tant, jo crec que n'hi ha més, no tant un problema econòmic, sinó un tema de voluntat.
15: Per tant, la tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses.
7: Uns comptes que s'aproven malgrat la negativa de la resta de grups. Salvador Vergés de Junts, Joan Garriga Vox, Juan Fernández del PP i Laura Vega de la CUP.
16: No són uns pressupostos per Catalunya, com ens volen vendre, sinó que són uns pressupostos pel PSC.
17: Estem davant d'una discrepància total i absoluta del model del Partit Socialista i els seus socis.
18: I sense algú prioritari per la nostra formació política per Vox, que és aplicar la prioritat nacional en tots els temes i sobretot amb els serveis públics.
19: Govern i socis han fet allò que s'esperava d'ells, sense massa entusiasme fora de l'escenificació. I creiem que és una oportunitat perduda.
7: De moment, cap grup polític ha anunciat que portarà els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que podria demorar el tràmit per aprovar-los unes setmanes. Continua en marxa la mesa sectorial d'educació. La nova proposta salarial que el Departament d'Educació ha posat sobre la taula no ha estat ben rebuda per part dels sindicats, una informació que hem sabut fa uns minuts, perquè de fet aquesta mesa ja ha acabat fa tot just uns minuts. Ho està seguint tot plegat la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda, Laura. Sembla que no disposem d'aquesta connexió. La proposta que havia posat sobre la taula de nou el departament no contempla incrementar més el complement específic, però sí crear tres nous complements, un per tots els docents de centres de màxima complexitat, un pel treball de recerca i un per les cotutories. També incrementar un 50% els complements de tutoria que ja existeixen i el de coordinació digital, així com reactivar el cost de catedràtics. En total, podria afectar un 85% dels docents de la pública i la concertada. Una proposta que, com dèiem, no han rebut bé els sindicats, que inicialment proposaven un complement universal d'uns 5.000 euros mensuals, d'uns 500 euros mensuals assolibles fins al 2029, unes xifres que el departament considera que es troben fora del marge. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Esther Niubó, consellera.
20: En qüestió salarial hem traslladat doncs ara aquesta proposta i per poder-la doncs abordar i a veure si acostem postures.
21: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar.
7: La reunió ha començat a les 12 del matí, ha estat sense la participació del sindicat majoritari professors de secundària. Com dèiem, ha acabat fa tot just uns minuts i a aquesta hora els principals sindicats que sí han assistit a aquesta reunió estan valorant què ha donat de si aquesta trobada. Estarem pendent doncs d'aquesta nova valoració per part dels sindicats. Canviant de qüestió, els Mossos d'Esquadra començaran a col·laborar en l'embargament i la gestió de béns del crim organitzat. El govern espanyol i la Generalitat han ratificat el conveni que els incorpora l'oficina Orga de recuperació i gestió d'actius. Explica'ns, Núria Alcalà.
22: Sí, l'ENS, dependent del Ministeri de Justícia, s'encarrega de la localització del patrimoni ocult de les organitzacions criminals i dels investigats per delictes econòmics greus. Després d'embargar-lo, l'oficina també custodia aquests fons. Segons el ministre de Justícia, Félix Bolaños, la incorporació dels Mossos reforçarà l'eficàcia de les investigacions i reduirà els temps dels decomissos.
23: El Estado, en su conjunto, trabaja contra la criminalidad organizada y trabaja para recuperar el resultado ilícito del comportamiento delictivo de las personas que están investigadas.
22: I és que, segons el Departament d'Interior, només l'any 2025 es van recuperar béns per valor de 4,5 milions d'euros en diverses investigacions desplegades a Catalunya. La consellera Núria Parlon celebra que els Mossos puguin beneficiar-se dels mitjans de l'oficina a la lluita contra el crim organitzat.
0: I és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya en la consecució, en aquest cas, d'aquestes activitats patrimonials i delictives.
22: L'entesa entre tots dos executius ha permès altres recents acords, com per exemple l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 efectius o l'impuls del Pla de Xoc contra la Reincidència a Barcelona.
3: Gràcies, Núria. I també els expliquem que el Pla contra la Multireincidència, impulsat pels Mossos, de la seva banda, redueix un 40% els delictes en els autobusos de Barcelona en el primer trimestre de l'any. Sergi Bassoles.
4: El Campaibus, el Pla contra la Multireincidència, ideat específicament pels autobusos de Barcelona, comença a donar els seus fruits. Durant el primer trimestre de l'any ja s'han reduït més d'un 40% els fets delictius en aquest transport públic. Inspector dels Mossos, José Ángel Merino.
5: S'hem passat de fets acumulats en el 2025, que van tenir més de 600. Aquest any 2026, el primer trimestre, van tenir 350 fets.
4: I és que en el que portem de 2026, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona ja han detingut a 85 delinqüents multireincidents que acumulen, atenció, més de 620 antecedents. I que, a més, sempre actuaven buscant un prototip concret de víctima.
5: Majoritàriament dones, turistes, persones d'edat avançada o persones amb mobilitat reduïda.
4: En total, el Campaibus ha permès desarticular 5 bandes especialitzades en furts en aquest transport públic, entre elles la més nombrosa, formada per 35 integrants, bàsicament la majoria d'un clan familiar en el que delinquien tant els nets menors d'edat com fins i tot els avis de més de 70 anys.
3: I l'home acusat de matar la seva exparella a Figueres es troba en dependències judicials, on encara estaria declarant davant del jutge. La víctima, la Kimberly, és una dona hondurenya de 32 anys que va morir apunyalada al mig del carrer. Gemma Esteve.
24: El detingut ha estat traslladat aquest matí als jutjats de Figueres. A part de la seva declaració, el jutge compta amb tota la documentació portada pels Mossos d'Esquadra, que han volgut esgotar el límit legal de 72 hores de detenció per recollir el màxim de proves i prendre declaració a testimonis i a l'entorn de la víctima i del detingut. Segons fonts de la investigació, el presumpte agressor, de 48 anys, acumulava nombrosos antecedents per violència domèstica i havia estat a la presó per trencar ordres d'allunyament amb altres parelles. En aquest cas, la víctima també l'havia denunciat per maltractament i entre dissabte i dilluns va ser detingut dues vegades per agredir-la i incomplir l'ordre d'allunyament. Dimarts, poques hores després que el jutge el deixés en llibertat, hauria anat a buscar la Kimberly i l'hauria matat a ganivetades a plena llum del dia, un cas que ha consternat la població i que reobre el debat sobre l'efectivitat dels mecanismes de protecció.
6: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: Quina notícia que hem conegut fa uns minuts. La vaga dels treballadors de Rodalies, prevista pel 27 de maig i pel 5 de juny, ha quedat desconvocada. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han arribat a un acord amb la direcció de Rodalies. Entre les principals mesures s'inclou la posada en marxa d'un procés de mobilitat funcional per la cobertura de places vinculades a intervenció. A més, hi ha un compromís per revisar la seguretat al servei ferroviari i, en cas d'estimar-ho necessari, també fer-ne un reforç. Dels trens a les carreteres, i és que, com els explicàvem, avui és dia d'operació sortida a Catalunya amb motiu del pont de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit espera que uns 600.000 vehicles surtin a aquest pont de l'àrea de Barcelona. Cristina Martín.
25: L'operació sortida està en marxa des de les 12 del migdia i s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda. Les carreteres es començaran a congestionar aquesta tarda a partir de les 4 i s'espera que el pic de retencions arribi a les 7. Un cap de setmana llarg, acompanyat de bon temps, que portarà les carreteres a màxims, tal com alerta el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
26: Farà que surtin de la conurbació metropolitana, l'anell metropolità, que en diem nosaltres, 600.000 vehicles. Torno a repetir, 600.000 vehicles. És la quantitat de vehicles més important en què portem d'any en una sortida de cap de setmana d'aquestes característiques.
25: L'AP7 serà on més es concentraran els cotxes. Els principals punts d'atenció seran entre Martorell i Papiol i entre Parets del Vallès i La Roca. Com a alternativa, es recomana utilitzar la C32. En aquesta operació sortida no es posaran carrils extra. Trànsit demana molta prudència al volant, evitar les distraccions com mirar el mòbil i informar-se bé.
3: En pàgina econòmica, satisfacció entre el comerç català per la possibilitat de fer cobraments amb Bizum, activa des d'aquest dilluns. Ara bé. Els botiguers temen que els bancs en vulguin treure profit amb noves comissions, Climent Sabater.
1: Igual que fem amb la targeta o el telèfon, des d'aquesta setmana, quan paguem en una botiga física, ho podem fer amb el Bizum, l'aplicació dels bancs espanyols per fer pagaments immediats entre particulars. Però encara això no ho pot fer tothom ni a tot arreu, ha especificat l'aplicació. El desplegament serà gradual en funció de cada banc. La iniciativa ha estat ben rebuda pels comerços catalans. Ara bé, encara hi ha moltes incògnites sobre el seu ús i si finalment el banc cobrarà comissió al negoci, com fa amb les targetes de crèdit, explica el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilaprinyó.
2: Fins ara, el Bizum, quan l'utilitzàvem la gent del carrer entre nosaltres, no hi havia cap comissió. I ara, depèn de com funcioni, pot ser que els bancs vulguin cobrar la seva comissió. I aquí és on ens haurem de començar a discutir, perquè, clar, quan passen coses d'aquestes, sempre hi guanyen els mateixos.
1: Un cop cada banc hagi aclarit aquest punt, i si no suposa un sobrecàrrec per als comerciants, els botiguers celebren la iniciativa perquè els acosta als més de 30 milions d'usuaris de Bizum i els permet fer cobraments a l'instant.
3: I en el marc de la Setmana de la Conscienciació de la Miopia, l'OMS recorda que estem davant d'un problema de salut pública. S'estima que el 2050 la meitat de la població mundial podria ser miop. Per evitar-ho, cal vigilar especialment la salut visual dels infants. Ana Banyeres.
8: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid, que si no es detecta, pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
9: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
8: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
9: Hi ha tractaments amb lents de contacte, que totes les poses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
8: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult, cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
3: Tot a punt perquè aquesta tarda a les 7 s'inauguri de manera oficial l'aplec del Caragol als Camps Elisis de Lleida. Pepa Sant Genís.
10: Aquest matí les penyes enllestien els darrers preparatius perquè aquest vespre ho tinguin tot a punt quan es doni el tret de sortida a la 45a edició de l'aplec del Caragol de Lleida. Una de les festes gastronòmiques més multitudinàries de Catalunya. En aquesta edició és la que hi haurà més colles, 124. Algunes com el Xiulet hi participen des del primer aplec i tot i que són experts del muntatge i organització de la penya i treballen tota la setmana. Salvador Morell, president de la colla del Xiulet.
11: Ja van començar tots, que eren joves, ja fa 45 anys, hi ha petits grups, entre tots fem el muntatge.
10: Preveuen que serà l'aplec més participatiu, no només pel que fa a les colles, algunes han quedat en llista d'espera, sinó també perquè hi haurà gairebé de 7.000 penyistes i esperen milers de visitants. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol.
13: Que l'aplec té una salut de ferro. La veritat és que costa moltíssim trobar una plaça per apuntar-se a l'aplec, perquè realment les colles estan totes a rebentar. En tenim 10 en llista d'espera.
10: A la Llauna, a la Brutesca, a la Gormanda, a l'aplec es consumiran fins diumenge 14 tones de caragols. I com l'any passat s'ha organitzat un dispositiu de control als accessos al recinte de l'aplec, sobretot a la nit, per garantir la seguretat de tots els assistents.
3: La 26a edició dels Premis Ràdio Associació ha reconegut la nostra companya Pilar Sampietro amb menció d'honor pels seus 42 anys de periodisme ambiental i cultural. També s'ha reconegut a Sílvia Tarragona i Pep Gorgori, Exaequo, el premi al millor podcast per Escolta Poblet, així com la nova proposta de la 2CAT, Montse Soto.
27: Mestre i referent indiscutible d'una ràdio pública combativa i compromesa a través d'espais radiofònics com Mediterrània, Vida Verda, Nautilus o molt lluny de Manhattan, Pilar Sampietro ha recordat a les periodistes assassinades a Gaza.
28: Nadia Al-Sayed, Míriam Abutaga, Fàtima Hassuna, Xirena Buacle, les hem de nombrar.
27: Però també ha reivindicat una ràdio crítica que ens activi, que ens faci pensar i que ens tregui de la nostra casella de confort.
28: Ara que la paraula periodista la disfressen de comunicador perquè hi entri de tot i sense filtre, jo us demano que retornem a l'ofici. expliquem per què la justícia ambiental, la salut del planeta, ha d'anar lligada a la justícia social, la salut de les persones.
27: Per la seva banda, Sílvia Tarragona i Pep Gorgori van rebre ex aequo el Premi a Millor Podcast per Escolta Poblet.
12: Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, que és la pública, pública, pública, des de fa 50 anys, va néixer amb la fe d'explicar la vida a través del nostre idioma i continua amb la mateixa fe i continuarà.
14: I ens ho hem passat molt bé, i això per més que això va començar com un divertiment, perquè era un divertiment això, doncs s'ha vingut fent gran.
27: I la 2CAT va rebre el Premi Especial 1924 per reforçar la presència del català en el mapa televisiu.
3: I avui és el dia, va venir a terra Barcelona, Agnès Batlle.
15: Últimes hores per veure l'artista global del moment.
16: Tenia moltes ganes d'anar, som un grup de 8. Jo crec que a nivell musical és, bueno, el Michael Jackson de l'actualitat, però Bad Bunny és Bad Bunny, és el rei.
17: Esperando aquí sentado bajo el sol y a esperar a que sean las 8 ya y que empiece.
18: Y es la primera vez que hago esto de pasar la noche en la cola del concierto, pero bueno, vale la pena para el artista número uno que escucho siempre.
19: Somos como los primeros en la cola, ya se nota que va a ser un espectáculo único, único.
18: Me molaría mucho que apareciera Rosalía, pero eso ya es soñar.
20: Se ha abierto al mundo y hace música para todos.
21: Y una persona amb tanta veu, tanta repercussió, que pot arribar a tanta gent, dona un missatge de molta fortalesa i valentia de cara a mostrar els seus costums, la seva terra, el seu idioma, això fidel al que hi pensa i en contra del que creu que és injust. Un clar exemple és no fer concerts als Estats Units, principalment ara que hi ha moltes deportacions, evitant que hi hagi concentracions en massa de persones que potencialment poden ser deportades. Gestos com aquest d'evitar aquestes situacions, jo crec que diuen molt d'ell.
18: Para todo el mundo que decía que era un artista más de reggaetón como el resto, solo hace falta ver su discografía, que ha pasado, ha tocado literalmente todos los palos, o sea, desde bachata, salsa, reggaetón, trap.
21: Estic aquí, que estaré con mi novia, mi suegra i mi cunyada, així que...
15: Tot a punt, suportant la calor com es pot, per veure el gran show del porto-riqueny, del David Tirarmes Fotos Tour, alternant nostàlgia, festa i reivindicació cultural. Avui i demà a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, i seguidament, marató de 10 concerts a Madrid. David
3: Tirarmes Fotos... És tot, bona tarda.
18: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.